0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Radio Xativa.
2: Planifica a lo grande. Itinerarios a medida, mejores temporadas, visados y seguros, reservas confirmadas y asistencia 24/7. Con Tiaki Viajes, tu gran viaje empieza antes de despegar.
3: En Tiaki Viajes transformamos tus sueños en realidad y os acompañamos desde la planificación hasta la vuelta. Entra en tiakiviajes.com o ven a pasarse del Hostal del Lleó 5 de Xativa. Déjate querer como te mereces.
4: Et sona la marca Ser Empresarios?
5: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
4: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I així a Xàtiva hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
5: I què cal fer per apuntar-se?
4: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
6: ¿Has visto la noticia que han colgado en el Instagram de Radio Xàtiva?
7: Yo es que soy más de Twitter. Bueno, de X.
8: Pues yo soy más de Facebook.
9: Utilices la red social que utilices, Radio Xàtiva está a tu lado para informarte y entretenerte. Búscanos, es muy sencillo. @ Radio Xàtiva Ser en Instagram y X. Y Radio Xàtiva Cadena Ser en Facebook. Y también nos puedes encontrar en radioxativa.es y en la app de la SER seleccionándonos como tu emisora favorita.
10: Radio Xàtiva Cadena Ser, 90 años de radio.